Los Sandkalser, devots cristians, aquest és lo mateix Kalser on lo dijous de la cena Nostre Senyor consagrà la seua preciosa sang. És de pedra àgata cornelina oriental. Ah, molts perdons. Havent-hi bona devoció, digau així.